0: Posa vi, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: tots
1: dir.
2: Bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però
2: està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sopem perquè no hi anem. Vull dir, no
0: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: Jo esport dins un puesto tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer esport, sí.
1: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anava a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria a bàdminton.
0: No, jo som de bàdminton.
2: Començo a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, eh? Davant l'oig, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que vol dir germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir res.
0: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes.
2: Ui,
0: és un pes.
2: No m'ha aixecat pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Pesos. Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos, normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a es del Principet, no? Per exemple.
2: El Principet, ja? De 6-12.
0: Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si...
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està ple encara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. Con i, per
2: Danone.
0: Tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, Condamone. Ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre aneu pel món i aneu dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
2: Ui, jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando.
0: Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
3: I te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no? Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes és això.
0: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
2: Aquelles que abans són
0: corbades. Exacte, és com un pes d'aquest en barra, però petit, d'acord?
2: Què diu, manbanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'acosto
3: una mica. No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: S'accepti. Dominació d'Àustria.
3: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però clar, ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Istanbul.
0: I això, en principi pres faríem servir això. I poc més a dir, vos, això, que quan t'ho diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic en sacat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta.
1: A veure, Sisè, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: És poliesportiu de molt, perquè jo som molt maonès i vaig en els de molt.
1: Bueno, per n'hi deu va més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: És més barat, digueu. Ja,
0: jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si cal que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me'n facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la punyeta de la vida.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients, perquè que són jo, xaval. Vamos.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar. Sí.
1: Amb una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: Amb una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda una altra.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: i ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i es boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré a la boca de l'altre. Vas vol l'elefant?

Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

con ses muntanyes. Voldria ser tan savi com els temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

0: bloquejades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania i Hongria.
3: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir-me el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
2: Això m'agraden les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'aperto.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
3: Un poc amb en sis, eh? I posen les os àtones.
0: Porquejades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia, i trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. I també esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: El port de Maó és la conseqüència de la gran falla geològica menorquina, el punt on es fa més evident la diferència entre el mosaic rocallós de la tramuntana i la uniformitat del marès del sud. Per això les seves voreres són diferents a una o altra banda.
1: Època de muda. Capítol 24. Una illa que no aïlli.
0: A la part del nord hi trobem caletes i platges on la terra entra suaument cap al mar. És on hi ha les àrees somes, de poca profunditat, on hi viuen plantes marines i fauna de gran interès, on es feien les escopinyes enterrades entre llims i petites graves. Al sud hi trobem penyals que cauen verticalment, amb profunditats sorprenents, on s'hi feien els dàtils, que els percussors en mans de gent sense visió de sostenibilitat van fer desaparèixer gairebé. La gent que segueix l'evolució ecològica del port diu que s'observen indicis de recuperació ambiental. Potser qualque dia tornarem a ser un referent en la producció de marisc de qualitat, com ho érem a principis del segle XX. És dins d'aquest gran espai de refugi que resulta fàcil observar les moles de peixos petits, alevins que busquen precisament les zones arrecerades i poc profundes per evitar les constants embestides dels depredadors. Notar les vibracions dels que s'apropen, buscar espais adequats i tenir bons reflexos són qualitats obligades per a aquells que aspiren a arribar a adults. Però per damunt de tots aquests atributs individuals, el requisit principal, l'exigència bàsica per tenir opcions de sobreviure, és saber nedar de manera conjunta amb la comunitat. Si t'aïlles, et fas molt més vulnerable. Potser va ser mirant els peixos que els dissenyadors de l'actual model de societat van entendre que calia anar aïllant les persones per convertir-les així en elements molt més dòcils de manejar, per aconseguir que deixin de ser part de la ciutadania i ingressin en el bàndol dels consumidors obedients.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
0: Tota la retòrica de la llibertat individual i la projecció personal acull un rerefons que cal pensar. L'epidèmia actual d'adolescents que no poden llevar la vista del mòbil i l'increment de depressions a les ciutats poden tenir enllaços importants amb l'objectiu d'aïllar els individus de la comunitat.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
0: Aquest 2024 que acabem d'acomiadar és el bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, escriptor, compositor, però sobretot persona molt compromesa amb les causes col·lectives. Bon moment per recordar els seus consells. Il·lustreu-vos i sereu lliures. Associeu-vos i sereu forts. Aquest any que ha marxat s'ha emportat també algunes persones referents per la seva constància en els compromisos de la societat. D'aquelles que sempre donaven una mà per construir la mola de peixos. Tant de bo que el seu record ens inspiri a seguir l'estela de les que no es cansen. De les que saben que unes vegades es guanya i d'altres vegades s'aprèn. Les nostres comunitats estan també en litigi. Cal fer l'aposta del treball conjunt, d'alçar la vista i trobar-se amb la gent, d'informar-se per ser lliure i associar-se per ser fort, de desxifrar la felicitat del viure i d'ignorar la propaganda consumista. Estem en el moment ideal de recuperar iniciatives conjuntes que ens omplen i de buscar activitats senzilles que ens reconforten. com observar la vida dels peixos a la vorera del mar.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Incomptables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això
2: no
1: pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que tor vell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, no, tots sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser. Fins ara, que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa, és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Un vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida,
3: Per quantes
4: llengües?
3: Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabríeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc, previst.
3: És que aquí... Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el Rambú, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Poden enviar cime, vale? Que faig feina.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Això no dic res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, buah. Te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo,
2: si fas...
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No m'ha contestat? Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dos més de 10 llengues, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i el panjabi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sort, bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I és que no... pues molts són àrabs. No sé si... Clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com se plaça mirant.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer un vermut, és igual.
1: Tu se passa Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
3: Bueno, sí. El que vull fer el vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Els policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cants i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: no, per això no ens agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quanta pregunta.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com José, que no saps com vas dir jo, o José de Sucreria, o Joan Mina, o què passa? Bueno, a veure, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, algo així. Sí, és a Mercadal.
0: És a sala, aquí al costat, on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mil, i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven inglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja teníem professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i van venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bosses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country, bueno... Llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups, que van estalonar aquesta nova energia, aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja, no? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà molt, recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, fan, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Сколько дня сона сформ, я скажу, та не мазно струдия, унда.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos ho situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè enmig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla descostat. Parc temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgòfera, on té unes bísties que no es cansen.

0: Mariners, marineres, benvinguts a La Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Buru i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu i en Buru presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua. El penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets el cel, Cala Galdana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: L'Ajuntament de Mol anuncia que afegirà unes gotes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

sóc real. El guant tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
3: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava a l'economia familiar. I que era una feina de dones.
2: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
4: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
5: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
4: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
2: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
3: Si fer calç era feina d'homos. Emprar sacals per fer morters i revestiments era feina d'homos. La feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraïen un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
2: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
4: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
5: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es cada donava el seu aire, sí.
4: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Haver de curar una ferida en unes mans alienes que hagin treballat molt dur durant anys és tot una experiència. Es detecten arrugues, línies durícies. S'observen antigues ferides ja cicatritzades i tints que han penetrat per sota de l'epidermis. Els dits de la gent que ha fet molt de treball manual solen ser poderosos i delaten les moltes vegades que han hagut de tancar-se amb força sobre algun objecte. La vista detallada d'unes mans laborioses transmet una suma de vicissituds, pròsperes o adverses, que s'intueixen o es dedueixen ràpidament.
2: Època de muda. Capítol 1. Les mans de l'entorn.
1: Diuen que netejar i cuidar les mans d'alguna persona que hagi treballat molt és un bon exercici per als joves que s'han criat en un món relativament regalat. Perquè en pocs minuts es pot percebre que la vida no és igual per a tothom i que algunes persones han hagut de fer molts esforços per tirar endavant. Algunes escoles d'emprenedors empresarials ho recomanen com a sistema per entendre la cultura de l'esforç. D'una manera similar, l'observació de l'entorn ofereix informacions i sensacions que denoten les experiències que poden haver succeït. Es detecten alguns fets d'origen natural, com ara els grans blocs de pedra dipositats a dalt d'alguns penyals de litoral, que indiquen els enormes temporals que qualque dia es van donar. O es veuen els fòssils d'animals marins dins la pedra sedimentària, que en algun moment va ressorgir del fons del mar empesa per les immenses forces orogèniques. Però també es poden detectar, al nostre voltant, les diferents ferides que l'activitat humana va causant al planeta. Des de constatar la gran baixada en la densitat d'ocells que solquen el cel de l'estiu, fins a enyorar les diverses fonts que l'excessiva explotació de l'aqüífer de les darreres dècades ha assecat. Des de notar l'absència del cant de les granotes en alguns indrets urbans, fins a veure com algunes plantes exòtiques s'escampen per la natura. Des de palpar la urbanització d'algunes tanques conegudes fins a avergonyir-se dels fems que es veu al mar des del moll del port. Estaria bé que alguns que reneguen de manera compulsiva de l'ecologisme fessin net les mans del planeta i curessin algunes ferides. Potser faria el mateix efecte que dèiem abans i les coses es podrien veure d'una altra manera. Quan es participa activament per recuperar ecosistemes degradats, per refer paisatges ferits o per cuidar animals silvestres necessitats, el panorama canvia i es comprèn que hi ha algunes dinàmiques que cal intentar evitar en el futur. El Papa, màxim representant de l'Església Catòlica, va fer fa uns anys una encíclica molt valenta on es posicionava clarament a favor d'un canvi de rumb en els temes ambientals. Reclamava que els governs i l'imaginari col·lectiu deixessin d'estar sotmesos a l'economia financera i que la llista de les coses importants fos reclassificada. És un gest que, més enllà de les creences de cadascú, pot tenir una influència considerable en alguns sectors tradicionalment allunyats dels postulats ambientalistes. Tant de bo. I els conflictes econòmics i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu que patim també ofereixen un context adequat per buscar noves fórmules que vagin en una línia més racional i amb visió de futur. Una economia que aposti més pels serveis que per les infraestructures, que busqui rebaixar de manera substancial tant la càrrega energètica fòssil de les activitats com el volum de materials i de posteriors residus que necessiten, que opti per fixar l'economia local i afavoreixi processos productius responsables. És hora de prendre decisions considerant els efectes reals que es provoquen, més enllà de la irracionalitat palesa d'alguns dogmes econòmics. Tanmateix, aquest model de progrés basat en el creixement permanent que s'ha imposat fa anys, que mai ha netejat les mans del seu entorn ambiental, ens condueix, sense remei, a trencar un sistema superior com és el funcionament planetari. Per això, molts tenen ja clar que els antisistemes no són els que demanen que els temes ambientals es tinguin en compte. Els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fins ara.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten venen.

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Science. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Equivocado. Y la Coca-Cola a euro. Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Y porque pesa mucho, pues lleva 2 litros.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un porc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Aneu passant, vos podeu seure, que començam aquí avui una altra estona de bona música per compartir amb tots vosaltres. I avui el centrarem amb una persona molt concreta, un músic menorquí, que, bueno, si bé és cert que tothom coneix alguna de les seves cançons, molta gent no sap que vagi que sigui menorquí. M'ho referim a en Martí Domingo, que, bueno, tenim tota una hora per xerrar d'ell i per anar compartint cançons d'ell. Abans de res, com sempre fem, anem a posar la cançó que vam deixar sense dir qui era, és qui cantava en el darrer programa, en el programa anterior, i, bueno, avui us explicarem qui era, i sense cap dubte, aquest músic que vam posar no té res a veure amb en Martí Domingo.

Aquest jovenet que vam posar en el programa anterior i que avui hem tornat a escoltar, com ja sabeu alguns, és n'Àngel Gómez, aquest ciutadellenc, i això és un disc que va fer el 2014 o 15 per aquí damunt, i que el va gravar amb en Crit Joanico, aquí a Ciutella, però que després, ara viu per Barcelona, m'assembla, ha fet altres coses, ha gravat més cançons, ha editat alguns EPs, sobretot ha distribuït molt en xarxa, però aquesta cançó és del seu primer disc, aquest que va fer aquí ben de jovenet. Ell sempre ha tocat, ja de petit, es va acostumar, li agradava molt la música i va aprendre a tocar la guitarra, a part d'altres instruments també, que també els aprova. Bueno, ell diu que li agrada tot tipus de música i per això la música seva és tan eclèctica, diguem, tan diferent i tan dispar. Això era, n'Àngel Gómez, en el darrer programa, com sabeu, vam recuperar alguns discos que havien sonat, consideraven poc i que per molta gent havien passat desapercebuts. No sé si aquest el coneixíeu o no. Si no el coneixíeu, aquí està. El disc aquest d'en Àngel Gómez. El disc aquest és de Mai Més. Bé, anem a entrar en matèria amb el que és el programa d'avui, que és xerrar d'aquest personatge que és Martí Domingo. Martí Domingo, repassarem un poc la seva biografia, però és molt conegut, sobradament conegut, per tot Espanya, sobretot, i també fora d'Espanya, per suposat, com a compositor de passos dobles. Ell va composar molts de passos dobles, molts, i alguns fins i tot molt populars. Sens dubte, el més popular de tot és... el posem de tot d'una, ho posem tot d'una, així ja sabreu de qui està xerrant. És Marcial, eres el más grande. Marcial, eres el más grande, és un pas doble que van dedicar a un torero que era el Marcial i que... bé, llavors us explicaré un poc d'història també de la cançó aquesta, que també té un pot de tilín, i anem a xerrar d'ell. Però en principi, abans de res, anem a posar la cançó més famosa d'ell, del qual tinc moltíssimes versions, perquè està tocada per moltes bandes de música, inclús les menorquines, i sí, podríem posar una versió menorquina a trop. I, a més, està tocat també amb altres tipus de gravacions i discos, com, per exemple, jo tinc un que és... passos dobles tocats amb acordeon, passos dobles tocats no sé com, vull dir que per l'orquestra aquesta simfònica de Madrid, per la filarmònica també, bueno, però nosaltres hem de posar una banda menorquina que toqui aquesta cançó d'aquest menorquí, que és en Martí Domingo.

m'he endut una sorpresa perquè aquesta cançó, que suposo que tothom la coneix sobradament, és una de les cançons populars i que formen part del repertori habitual de les bandes aquí a les festes menorquines i moltes altres festes també, el Pas Doble, ja ho sabeu, no és una cosa dels anys 40, és un ritme, per suposat, moltíssim més antic, però sobretot després de ser dins dels anys 40, després de la Guerra Civil, es va popularitzar moltíssim i es va fer molt habitual en totes les festes a nivell de tot el país. I aquí a Menorca es van fer molt populars els passos dobles a les festes de poble i hi han quedat, molts han quedat, vull dir que... I vos he dit que havia quedat sorprès perquè pensava que totes les bandes, és a dir, totes les bandes de música que han editat discos a Menorca, han editat discos de música de festes. Només n'hi ha una que hagi, bueno, que hagi editat un disc que no siguin cançons festives, que és la banda de Ferreries, qualsevol que ha fet discos de concert, però aquesta cançó, casualment, només l'havia gravada la banda de música de Ferreries. Jo sabia que alguna l'havien gravada, mira, la de Ferreries l'havia gravada, però de les altres bandes ningú havia gravat aquesta cançó. Bé, aquesta cançó era d'en Martí Domingo, Martí Álex del Mas Grande. Aquesta cançó té l'anècdota de que ell, explicarem tot de quan era petit i d'això, però quan ell era gros ja i casat, dirigia la banda ibèrica, dirigia una banda a Madrid, va viure a Madrid ell, i la seva dona era una fan incondicional, sembla ser, d'aquest torero, no? És a dir, ara ja que són seguidors de jugadors de futbol, llavors hi havia seguidors de toreros i seguidores, sobretot. I ella era una fan d'en Marcial, aquest, i sempre li deia, has de fer un pas doble per en Marcial, perquè sabeu que els passos dobles moltes vegades van dedicades a una persona en concret, és una de les coses que tenen, i a vegades duen el nom de, o el mal nom que du el torero, Gallito, jo què sé, el Gato Montés. Gato Montés no xerra d'un moix, no, xerra d'un torero. Llavors, ella li va dir, sí, un dia el faré, però tu me fas la lletra. I diuen que la dona d'en Martí Domingo li va escriure la lletra i llavors ell li va posar la música. I, bueno, hi va quedar aquesta cançó, que al final és una de les més populars. Bé, han posat la versió de la banda de Ferreries i han trobat versions de moltíssimes bandes, perquè és una... un degoteig de versions que hi ha, no vull dir a mils, però a cents, sí, de versions de cap pas doble. Bé, Martí Domingo no és el nom, són els dos llinatges seus. Ell firmava, els discos consten com a Martí Domingo, però ell era el nom José María Martí Domingo. I va néixer a Menorca, va néixer l'any 1889. Sa mare era de Petra Domingo, sabater, menorquina, i son pare era en Cecilio Martín Rodríguez, que era un músic militar que havien destinat a Menorca i que era membre de sa banda de regiment, no? Tocava el bombardí, son pare. Però, sobretot, ja que dic que son pare que era, li agradava moltíssim la música i volia que el seu fill fos músic i, al final, ho va aconseguir, no? Llavors, això, Cecilio Martín, que era son pare, que és el que va donar el llinatge, però ell era, en realitat, Josep Maria, José Maria. Bé, i ell va començar a música, ja veig que per l'edat, ara farem un lligam amb en Llorenç Torres Nin, des qual n'hem xerrat en diferents programes, Mestre Demon, que dèiem, es duen 2 anys amb en Demon. Si bé és cert que en sa vida van ser dues persones molt diferents, un vivia a Barcelona, l'altre vivia a Madrid, un era d'una ideologia i l'altre era totalment contrari, però tots dos eren músics i havien fet molt bona amistat aquí a Menorca, vull dir, eren amics, havien anat amb els mateixos professors, havien estudiat junts, encara que un estava especialitzat en el teclat, Demon, en Martí Domingo estava especialitzat en la trompeta, era trompetista, no? Van fer molta amistat i quan Llorenç Torres Nin va començar a ser famós i a gravar música per Barcelona, ell, Martí Domingo, li va enviar algunes
algunes cançons perquè els gravàs. I per amistat o per lo que sigui, o perquè li agradaven les cançons, evidentment, Llorenç Tornin li va gravar algunes cançons. Anem a posar-ne una de ses que va gravar Llorenç Tornin. Per tant, posarem un disc dels anys 20, un disc de pedra, un disc o una cançó que es diu Yo Quiero Ver Chicago. Això és de l'any 1930. Anem a escoltar aquesta cançó que va gravar Llorenç Tornin amb música de Martí Domingo. La lletra era d'un tal León Montoro, que no sé qui és, el podríem anar a cercar, però no sé qui és el León Montoro. Però bueno, va posar la música en Martí Domingo i la va gravar Llorenç Tornin. Yo Quiero Ver Chicago.

Bé, jo que era a Chicago. La veritat és que el lletrista, el Leon Montoro, tampoc no és que s'hi vagi a matar molt, en la lletra, perquè quan hi faltaven 20 segons per acabar la cançó, han començat a cantar, jo que era a Chicago, Chicago, Chicago, i bailar el Charleston, bueno. Tampoc no és que hi hagi una lletra molt extensa, però bueno, el Leon Montoro li va posar la lletra. Aquesta cançó era música d'en Martín Domingo, José María Martín Domingo, i l'estava interpretant Llorenç Torres Nin. Per suposat, la cançó és del 29-30, per tant, és un disc de pedra que sona com sona, ja ho heu vist. La veritat és que seria guapo que qualcú invertís aquí una sèrie de doblers, o tipus Consell Insular o una cosa d'aquestes, i encarregàs alguna discogràfica que encara hi lluís, perquè reeditassin aquestes cançons, els afeguessin nets, perquè aquests discos, és a dir, hi ha una feina de fer-los nets, de que sonin bé, intentar que sonin millor del que jo ara vos poso aquí, perquè jo vos poso la gravació tal qual ha sortit del disc que et depèn, per tant, imagineu-vos, vull dir que sou uns sofridors, valdors que contau aquestes músiques, no? Però estaria bé que es fagués una netejada i es reeditassin cançons com... Es va fer en Pilar Alonso, amb altres autors com són Llorenç Torres Nin o aquest mateix Martí Domingo. Bé, en Martí Domingo, el cas ja hem xerrat, començava aquí, vivia molt, i va començar a estudiar música, no? Quan ell va començar ja a sonar, son pare va intentar, abans que el podia col·locar dins, ell era militar, dins algun regiment d'aquests, on haguessin de mestre, que hi hagués una bona banda de música, que ell hi pogués anar allà com a músic, no? I doncs bé, de ben jove, son pare el va enviar a un internat, a San Bernardo, a Madrid, perquè estudiàs allà i perquè milloràs l'instrument, la trompeta, no? Quan va arribar a Madrid va tenir la sort de coincidir amb un senyor, amb el mestre José Chacón, que es va interessar per aquest alumne i va ser el qui el va acompanyar, diguem, en la seva formació. Després el va recomanar en el catedràtic de trompeta del Real Conservatori de Madrid, un tal Tomás Coronel, Tomás Coronel de linatge. A més, estudia contrapunt, fuga i composició de sa mà d'altres músics. Ell, al final, va entrar en sa banda del Real Cuerpo de Alabarderos, i va entrar com a cornetí solista. Bé, vull dir, ell es va ficar allà dins i va aconseguir fer una bona carrera, diguem, no? Ell, aquell temps, molt bé, va ser militar, però també tocava en, segons m'ho expliquen, bueno, llibres que han consultat, amb el Julià en Xerra de So, que una volta havia ingressat amb aquesta banda, també participava moltes vegades en conjunts i en grups i orquestes que hi havia per allà, no? I ell s'hi juntava i, bueno, tocava música no només militar, sinó que també tocava música que en diríem popular d'aquell moment, no? Bé, anem a escoltar, si vos sembla, una altra composició de Martí Domingo i anem a posar una versió més moderna, és un pas doble, llavors seguirem xerrant d'ell, però anem a posar un dels passos dobles que, bueno, no el va composar quan estudiava, és un pas doble que va composar ja en sa carrera feta, dirigint ja sa banda, perquè llavors va dirigir una banda, ja us explicarem, sa banda ibèrica, que és d'aquí, a la vegada va ser una banda que van gravar molt de discos. Anem a posar un altre pas doble d'ell.

aquest pas doble que hem escoltat es diu Los Dos Adolfos i estava interpretat per la banda simfònica municipal de Madrid. Aquesta banda la dirigia en aquest moment de gravar aquest CD, la dirigia Enrique García Asencio, que és un personatge que era molt popular per televisió fins als anys 80-90, no? Enrique García Asencio era el director d'aquesta gravació. És d'un disc que es diu Maestro del Paso Doble, on hi ha tot un disc dedicat a obres de Martí Domingo. Martí Domingo ja ha anat fent, ell estava ficat dins les bandes militars. El cas és que la banda municipal de Madrid, la banda municipal, no militar, sinó la banda municipal de Madrid, es va crear l'any 1909. Ell, després, al cap d'uns anys, quan ell tenia una vintena d'anys, quan tenia uns 20 anys més o menys, ho va demanar l'excedència a l'exèrcit i va ingressar com a primer cornetí d'aquesta banda municipal, no? Llavors, va ingressar com a primer cornetí i en alguna ocasió va fer funcions de director. Era molt bon arreglista, és a dir, tenia molt bona mà a l'hora d'escriure i d'adaptar les partitures, no? Fer arranjaments i aquest tipus de coses que fan els músics. Ell tenia molt bona mà amb això i l'empraven, diguem, no? I ho fa, és a dir, hi ha molt de papers escrits per ell. I bé, això destacava com a molt bon trompetista i a la vegada que va tocar amb aquesta banda és quan va també amenitzar diferents petits concerts per alguns cafès d'allà per Sant Isidro, a Sant Isidro allà per Madrid, a Totxa. Llavors anava molt per un lloc que era l'Hotel Nacional, que era un focus de tertúlia i de cultura, a Bonteri anava molt, no? Aquella temporada, dins això, diríem que era 1915, per aquí damunt, es van estrenar nombrosos valsos, passos dobles, polques, habaneres, masurques, un poc totes els ritmes que es duen llavors, i anem a reivindicar i a xerrar d'una obra, d'una habanera que va escriure ell, que jo el trobo molt curiós, perquè és una habanera que jo l'havia sentida per aquí. És més, l'he vista gravada a discos en moltes ocasions i consta com a popular. I, de fet, és una habanera popular. És una habanera que es diu Allà en la Habana. És una habanera que es va fer, que és molt coneguda, sobretot per als qui coneixen el món de les habaneres, Allà en la Habana. I jo he sentit a tocar grups per aquí, vull dir, a Menorca, no és que ho digui jo, és que es ve, que hi hagi molta gent que la coneix en aquesta habanera, i aquesta habanera la va escriure Martí Domingo. I encara més curiós, el primer que va gravar aquesta habanera, per suposat, era el seu amic, Lluís Torres Nin. Vos podria posar, perquè la tinc aquí, en algunes vegades a l'aigua de record que ho vaig discutir, vam xerrar amb un músic de baneres de la banda de Palafrugell que per mail vam estar en contacte i jo li deia, aquesta banera vols creure que és popular però és d'en Martí Domingo i inclús li vaig enviar la gravació que és de l'any 28 de Llorenç Torres Nin a on cantaven aquesta banera. Així tot, no us posarem la versió antiga d'en Torres Nin, no posarem un altre disco d'aquest de pedres que xerria molt, sinó que us posarem la versió que van gravar, per exemple, la Rosa dels Vents, de Ciutadella, quan van gravar aquest Allà en la Habana. Una cançó de José María Martín Domingo que constava com a popular. La Rosa dels Vents.

I hem sentit Saloses Vents cantant aquest allà en l'Havana. Sentíem en Damià Bosch, aquest bon personatge que cantava de baix, amb aquesta formació ciutadallenca. Bé, ell és qui cantava aquest allà en l'Havana i que es va fer, i que és encara avui tan popular entre el món de les habaneres. Aquesta cançó que era és de José María Martín Domingo i que bueno, ja vull haver posat altres, hi ha moltes gravacions, si un vol, si vol escoltar diferents versions d'allà a l'Havana, hi ha moltes, moltes de maneres que els han gravades, hi ha molt de discos, i hi ha, per suposat, la versió del 28 de Llorenç Torres Nin. Bé, l'any 18, Martí Domingo va tornar a ingressar com a músic de l'exèrcit, va tornar a l'exèrcit, i el van destinar en el regiment d'infanteria de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Allà va dirigir la banda militar, era una banda que feien molt de concerts públics, va organitzar corals i també va composar algunes obres de sarsuela, com per exemple una que es diu Vent seria la vent, és una sarsuela escrita per Martí Domingo. N'hi ha una altra, una cançó que es diu Icot, i que és un pas doble amb motius de les Illes Canàries, una altra que es diu El desfile o El coronel Mallorca. Hi ha moltes obres d'ella. Llavors, després d'haver fet uns anys per les Canàries, no molts, ell va demanar que el traslladessin a la península i van a destinar una temporada a Pamplona, en el regiment d'infanteria Amèrica, era nombre 14, no? Abans de res, anem a escoltar un fragment, si hi trobau, d'aquesta sarsuela que va escriure Martín Domingo, Vent seria la vent, que és un fragment que van gravar també l'Orquestra Simfònica de Madrid. Anem a escoltar un fragment d'aquesta sarsuela.

Bueno, fins aquí aquest fragment d'aquesta sarsuela l'Avent, Ciri l'Avent, que, com han dit, va compondre l'època que estava per Canàries. Va anar a Pamplona i després, quan se'n va definitivament cap a Madrid, on va fer la major part. No, la major part de la carrera no. De fet, sempre anava fent i sempre, totes les èpoques, va anar compongent temes, i hi ha temes escrits a diferents espais, diguem, a diferents llocs i diferents èpoques de la seva vida, també, no? Es va casar amb Josefina Porras Lamas. La Josefina aquesta és aquesta senyora que admirava en el torero aquest, en Marcial. Marcial era en Marcial Lalanda, el torero aquest. I va ser qui va fer que li escrigués la lletra. Bé, i ja que dic, la primera part doble que han posat, que estava interpretat per la banda de música de Ferreries, en la majoria de passos dobles, ho sabeu, supòs, és allò de que els passos dobles quasi sempre tenen lletra, però s'han popularitzat bastant més les músiques, no? Per allò que la toquen bandes de música, i per tant, la lletra no ha transcendit tant com ha transcendit la música. Això ha passat no només amb aquest pas doble, sinó en la majoria de passos dobles. Anem a escoltar el pas doble La Gartijilla, que és un dels passos dobles també més populars de Martín Domingo. La Gartijilla.

E bem, essa é essa canção Lagartijilha, uma dessas canções mais populares de Martí Domingo. En Martí Domingo va ser el subdirector de la banda municipal de Madrid des de l'any 1931 fins a l'any 1959. És a dir, quasi 30 anys. Durant tot aquest temps va ser subdirector i a vegades va assumir la funció de director. I dins d'aquesta època, sobretot dins dels darrers anys, aquesta banda va fer moltíssimes gravacions, moltíssims discos, que són els discos aquests molt populars, que damunt sempre salva una imatge, una foto o una pintura de toros, de toreros, no sé què, el Paso Doble, i tot són... Les portades són molt reconegudes, no? Sobretot van gravar per la casa Philips i van gravar moltíssims discos petits d'aquests n'hi ha una caterna, n'hi ha un fotimer, molts, i consta així, Passos Dobles, Banda Ibèrica, director, Martí Domingo, que és qui solia dirigir aquestes gravacions. Hi ha, ja us dic, moltíssims discos, per si qualcú els col·lecciona, dins d'aquesta temàtica, i ell sempre, dirigint aquesta banda, moltes vegades incluïa dins de gravacions cançons seves. Per tant, trobam això, moltes cançons de Martí Domingo tocades per aquesta banda. L'any 53, 1953, l'Ajuntament de Madrid li va entregar la medalla de plata de la ciutat. També moltes vegades havia anat per França, havia tingut contacte amb diferents bandes franceses i havia participat a concerts per allà. I també els francesos li van fer com un reconeixement i van entregar la medalla de la Vila de París. Bé, un personatge super popular, super conegut en aquest món de la música i de les bandes de música, sobretot en el món aquest que es va donar, que va agafar molt de ressò dins dels anys finals dels 40, sobretot dins dels 50, que dins del món dels Passos Dobles i tot això. Hi ha que dir que molts dels discos aquests de Passos Dobles es gravaven directament a la plaça de Toros. És a dir, la banda anava allà a tocar a la plaça de Toros i allà en directe es gravaven moltes d'aquestes gravacions. Vull dir, inclús consta en alguns dels discos que posa gravat directament a la plaça de Toros. Bé, la veritat és que és un tema que jo me fa gràcia perquè, clar, els toros aquí a Menorca no ha estat mai una cosa molt popular. Sí que una plaça de toros trob, no sé, antigament ja hauríem d'anar a cercar aquestes històries, però... me dóna la impressió que com qui mos caigui molt en fora, això, no? Però, bueno, és ben curiós que precisament aquest senyor, José María Martín Domingo, nascut a Menorca, maonès, sigui precisament un dels màxims exponents de la composició en el món dels Passos Dobles. Però és així. Anem a escoltar un altre tema de Martí Domingo, un altre d'aquests Passos Dobles, i seguirem.

Aquesta creació que hem escoltat és de... Aquesta cançó és de... O que et pas doble, Penya Taurina Vitoriana, i és un d'aquests discos petits de passos dobles que va gravar la banda ibèrica dirigida per ell mateix, per Martí Domingo, i aquest tema era seu. Per anar ja tancant tot el programa dedicat a en Martí Domingo, direm que va morir l'any 61, quan tenia 72 anys va morir a Madrid. Aquell mateix dia, la banda municipal de Madrid estrenava el seu darrer pas doble. Fins al darrer moment va escriure aquest senyor. El seu darrer pas doble és de Llíria i és aquest que escoltam ara a continuació.

Llíria, la darrera composició de Martí Domingo que es va estrenar el dia de la seva mort. Amics, fins aquí. Avui hem fet un repàs per el món del pas doble, sobretot, i recordant la vida d'aquest personatge tan poc conegut, pens, aquí a Menorca. José María Martí Domingo, un dels grans de passos dobles. Bé, res més. Un plaer compartir totes aquestes informacions, totes aquestes músiques i com sempre, variades, no? Perquè no sé si havien dedicat a cap dia concret. Podríem haver posat un pas doble, però dedicat així d'una manera intensa a un senyor com aquest, és això, no ho havíem fet encara en el món dels passos dobles. Bé, vos deixem una cançó sorpresa perquè al final, per quin motiu vos posa aquesta cançó, de qui deu ser la cançó, qui és el que la canta i res més. Ha estat un plaer haver-vos acompanyat fins aquí i ja està, amb després amb aquesta sorpresa que també és una manera com algunes de les que va fer Martí Domingo. Una manera de sorpresa. Hola, adeu i fins a la pròxima. Adeu.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. I també es troba una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: jugar amb una partida que no sé de què va, cercant una sortida que no sé on m'ho durà. Ja no creiem en sa sort ni en ses casualitats. Si estàs copet, és fort.
1: Segur que és perquè t'ho

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparegueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'espargueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà espargueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles, no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp. Avui...

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mà. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Deixa'm ser estiu i no deixa'm ser mala vida. Tu que amb ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebel se'm apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires encara de que res t'espanta.

no fos que ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mellotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres

0: força de um catafibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2025.

anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sarrocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final.
3: Final del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Vull dir que encara sí, dones sí, guerra sí. Qual que el lot d'aquests petitots,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc que assimilar.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
5: Ahir vaig saber que res no té fi.

és el sentiu el que fa. Engreixant la rita que dos pots hem de matar i d'on ho pots cercar. Abans si la trobes, te la matareu quan vegi 15 robes. La rita és molt polida, t'has molt estimat, però no estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, les tres paraules de la reina.
1: Açò diu que era una casa on tenien tres fills. Un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer saber a tothom que la seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Es qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei. No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament. Jo vull venir, dic. No vull que venguis, deies major, perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu, «Sí que me l'han pigada, ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar, «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos! Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest? Tenen en Joan i en Xumeu. Tornen arrere i va ser el seu germà que els mostrava sou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar arrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins la bossa i aquí call que allà m'aixec, seguí fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
1: «Oi, que polit!
2: I que deu ser això que ara mos mostra!»
1: «I així mateix, que deu valer la pena!» deien ells. «Anem-hi!»
2: I va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc. «Torna arrere!» li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna arrere!»
1: «Però, torna arrere!» m'han dit. No en tenia cap gana ell de tornar-hi.
2: El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa la merda dins la bossa i segueix cap endavant. Arribà a la ciutat i tot era gent que compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i la civadera en el costat, també es va ficar entre la gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt la filla del rei en el balcó i diu, «Tinc foc davall sa coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digui en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demanà ella. «Amb aquest ganxet?» respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I sa rondà ja està dita, menja-te la frita. I si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper. I si no les ha acabades, encara les té. Darrere sa porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José Sucreria, o jo Mino, o què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, algo així. Sí, és a Mercadal.
0: És a sala, aquí al costat on estem gravant això. I res, però, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... No, bastant... M'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Què és això? No sé què m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però a vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja teníem professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades amb les bolses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar pa enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country... Bueno, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, aquest nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà, molt recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, fan, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap genocidi.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. D'aquesta màquina infernal...

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: Moltes gràcies, molt bona nit.
1: Gràcies a tots, moltes gràcies, molta grit.
2: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordes personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, sa famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
1: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
0: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or, és l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, un col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Dediquem aquest programa a pensar juntes sobre els drets dels animals humans i no humans. L'últim mes de l'any es celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Aquest any, a més, es compleix el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. És probable que la majoria de les reflexions sobre aquesta fita tinguin un to ombrívol, concentrant-se en els nombrosos desafiaments que enfronten els qui defensen els drets humans en un clima polític cada vegada més hostil. No obstant, aquest enfocament en els desafiaments existents ens dissuadeix de reflexionar en la complexitat d'un futur dels drets humans en el qual els humans, tal vegada, ja no podem exigir una posició exclusiva o fins i tot privilegiada en les lluites entorn dels drets. Està sorgint un nou grup de titulars dels drets que copia l'estratègia dels drets humans que consisteix a combinar la mobilització pública amb reivindicacions de protecció jurídica privilegiada. S'estan formant coalicions internacionals per a promoure els drets dels éssers no humans, específicament els drets de la naturalesa i de les espècies no humanes. I s'albira la pregunta de quins drets atorgar a les formes artificials de vida intel·ligent. Doncs bé, en aquest programa comptem amb la coordinació de continguts de Ximo Palau, un estudiant del grau de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, un sampling del creador i raper Òscar Dalton, un tema de Lofi de Sat Coyote, un poema escrit per José Luis Regojo, publicat al llibre Fronteres i recitat per Eduard Manuel Pascual i l'Eloi Sarrió, el pensador convidat en aquesta ocasió. L'Eloi ha estat implicat en l'activisme animalista des de fa més de 30 anys. Va començar la seva marxa com a voluntari passejador, gestor d'adopcions i a una casa d'acolliment. Després del seu pas per la universitat, va passar a ser membre d'una junta directiva, com a assessor intern, extern i, finalment, lletrat en diferents associacions, sempre en defensa dels drets dels animals. Motivat pel seu amor als animals i el seu desig de fer d'aquest món un lloc més just, en 2011 va crear un dels primers despatxos d'Espanya especialitzat en dret animal. Avui el tenim aquí i serà el Ximo Palau qui li farà una entrevista. Avisa radioients, totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
2: Yo soy de allá y tengo recuerdos. Nací como nacen los de tu especie. Tengo una madre y una casa con tantas ventanas que hacia donde gires la vista nada se interpone a tu mirada. Tengo hermanos y hoy también tengo una cárcel fría con una fría ventana rodeada de barrotes, donde se reúnen los curiosos de tu especie a celebrar mi reclusión, a divertirse de mi odiosa condición de preso en que me has convertido. Yo soy el mono, el tigre, el oso, el magnífico tucán, la maravillosa orca, el imponente león. Yo soy el zoo que tanto les divierte y cuyas entradas pagan estas cadenas que me recuerdan que soy tu preso, un preso que tuvo una familia. También tuve una ola de la que hoy solo me cuentan las gaviotas, tuve un paisaje favorito, una hierba silvestre, una luna en los confines de la palabra, un olivar inmortal. He vivido en una tierra que no es este calabozo que ahora les entretiene. Me escaparé y saldré a la calle a gritar muy fuerte que han encerrado la bella obra de la naturaleza tras los barrotes. Yo soy de allá, y allá retorno cuando lloro a mi madre, y lloro para que me reconozca la nube a su regreso. He aprendido para no romper tus reglas, todas las palabras y señales a tu más leve movimiento. He aprendido todo tu lenguaje. Ahora me paro, ahora me voy a mi rincón, ahora me quedo en mi rama quieto. Me has enseñado que yo ya no soy yo. Ahora yo soy tu reo.
3: La Declaració Universal dels Drets Humans ha estat un imperatiu categòric des de la seva concepció allà el 1948 en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest escrit, el qual recull per primer cop els drets humans fonamentals que s'han de protegir al món sencer, és un far per a aquells col·lectius que lluiten per crear un món més just i, en últim terme, més humà. Igualment, per conèixer-los un poc millor, els posarem baix els interrogants crítics de la filosofia. En primer lloc, ens preguntarem si els drets humans són universalitzables, si a cas hi ha quelcom que ho sigui. En segon lloc, analitzarem quines són les teories més importants cap a l'universalització dels drets humans. I, finalment, tractarem de pensar totes juntes la importància dels mateixos drets humans. Per començar, cal saber que els drets humans tenen una base ètica. L'ètica és un coneixement pràctic que ens ajuda a orientar-nos. És normatiu, parla del que ha de ser i no del que és. És un coneixement racional que ens aporta raons, encara que alguns moralistes com David Hume prefereixen el moral sense. I és un saber autònom. Cada persona és una font de moralitat personal i no privada. Els drets humans, a més, destaquen per la necessitat d'una universalització dels judicis morals, la qual és una posició amb molta història. El primer en parlar de que hi havia una idea de bé única fou Plató, en contraposició als sofistes, els quals eren relativistes. Una defensa de l'universalisme moral és la consideració de que la moral permet dictar responsabilitats i obligacions, és a dir, deures ètics. Per posar un exemple, si afirmem que la vida d'un ésser humà és valuosa per ella mateixa, llavors tothom tindrà el deure ètic de respectar-la. O, dit d'una altra manera, tothom tindrem el dret a la vida. Formulació que veurem més endavant amb l'enfoc de les capacitats, la capacitat de la vida, una teoria contemporània que estudia els drets humans des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, els drets humans serien la garantia jurídica que hi hauria en la nostra societat de que tots els éssers humans tinguin garantides unes certes condicions materials per sobreviure i, ante tot, viure. Igualment, podem pensar, enllaçant amb el programa anterior, que avui en dia els drets de tota la humanitat no estan garantits. És aquest el treball incansable de tots els grups a favor dels drets humans que hi ha al voltant del planeta, com per exemple la lluita per dignificar a les refugiades o a les persones LGTBI+. Després llegirem un poema a favor de les persones refugiades, les quals tenen moltes més dificultats per a desenvolupar-se com a persones que d'altres. En resum, els drets humans han de ser universalitzables perquè hi ha quelcom en la vida humana que ens mereix ser respectat, en paraules kantianes, un il·lustrat essencial en l'ètica. Segons ell, podríem dir que els drets humans són imperatius categòrics, és a dir, allò que s'ha de complir de forma indiscutible, com el dret a la vida digna, a la salut, etc. Finalment, per acabar, m'agradaria proposar un exercici de reflexió juntes, perquè pensem que l'educació és el més important. Des del present, Amartya Sen i Martha Nussbaum, dos pensadores importantíssimes en l'ètica i la filosofia política, ens han oferit un nou sistema anomenat enfoc de les capacitats. En ell, totes dos defensen que hi ha certes capacitats que són imprescindibles en l'ésser humà. Així, Nussbaum parla de la capacitat a la salut, l'integritat corporal, poder emprar el pensament i la imaginació, les emocions, la raó pràctica, és a dir, poder tenir una concepció del bé i del mal, de lo just i de lo injust, etc. Encara que, per vosaltres, quines capacitats s'han de protegir de forma categòrica en l'ésser humà? Creieu que persones enculturades de forma diferent ho compartirien? Per què? Així doncs, per concloure, aquesta commemoració dels drets humans, m'agradaria llegir un fragment d'un llibre de Carlos Taibó, historiador i filòsof espanyol, el qual parla de la necessitat d'una educació sòlida per la transmissió correcta dels drets humans. Ell diu: «Habrá que asentar toda la educación de los niños y su instrucción sobre la base del desarrollo científico de la razón, y no sobre la fe, sobre el desarrollo de la dignidad y de la interdependencia personal, y no sobre la piedad y la obediencia, sobre el culto a la verdad y a la justicia, y en particular sobre el respeto humano que debe reemplazar en todo y en todas partes al culto divino. El fin último de la educación debe ser consistir en formar hombres libres y llenos de respeto y amor por la libertad de los demás. D'aquesta manera, per a una bona defensa dels drets humans, hauríem de recurrir al que Nussbaum diu com a educació socràtica, que a mi sempre m'agrada definir en quatre punts importants. En primer lloc, l'educació socràtica és per a tota la ciutadania. Donar educació i curar la manca d'una educació crítica i filosòfica és reconèixer el valor intrínsec dels éssers humans en conjunt. Recordeu que aquestes persones també són éssers humans dignes d'atenció i respecte. L'educació socràtica ha d'adaptar-se a les circumstàncies i al context de l'alumne per garantir una ètica mínima i crear unes capacitats inexpugnables. Hem de dotar cada societat i cada individu d'una educació personalitzada i universal perquè cadascú pugui florir des del seu propi camí, és a dir, l'eudaimonia, i cada cop més preparar-los per a un nou demà. Com explica Plató, l'educació és per a l'ànima, allò que l'art és per a la medicina o per al cos. Hem de portar el nostre alumnat cap a una mateixa distinció, sabent la infinitud de punts de partida que existeixen i cohabiten, retroalimentant-se. En tercer lloc, l'educació socràtica ha de ser pluralista, és a dir, atenta a una diversitat de normes i tradicions. I finalment, l'educació socràtica requereix garantir que els llibres no es transformin en autoritats. És essencial per a una educació socràtica, crítica i en concordància amb els drets humans que els llibres no es converteixin en éssers més poderosos que el mateix ésser. Nussbaum rescata l'anècdota de Pictet per argumentar-ho. Un fort atleta s'hi va acostar i li va dir: «Tinc un nou conjunt de peses», a la qual cosa va respondre: «Que bé, mostra'm què pots fer amb aquestes peses». Així també, explica Nussbaum, l'estudiant ha de demostrar que pot fer servir el que llegeix per pensar bé i assumir un raonament propi, no només memoritzar continguts, que al final són buits. Aquest va ser, de fet, al meu parer, el do més gran de Sòcrates a la democràcia, l'autoexamen crític. Espero que en la incansable lluita per la dignitat de tota la humanitat us ajudi aquest programa que hem fet amb tota la bona intenció. Una reflexió a temps és el més important, encara més pels drets humans. L'educació crítica és l'eina que tenim per protegir-los i tal volta, com veurem després, començar a pensar tots junts sobre els drets animals. Tot plegat, s'ha preaure.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí

mother. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Trop la vie en train. Han crescut unes flors.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenco un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de

0: Monorca, eh?
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per qui, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir jo, o el José de Sucreria, o Joan Mino, què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així?
1: Sí,
0: és a Mercadal. Aquí és costat on estem gravant això. I res, però, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, sí. Què és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country... Bueno, llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, aquest nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas eren un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarem o el recordarem perquè un dels seus components que hi havia era un jove del castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca... Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparen su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chuck Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltam aquesta cançó que es diu Cuando Caminas Tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Si heu escoltat l'especial sobre la mà tancada o heu vingut a qualcuna de les presentacions que he fet de la meva novel·la, sabreu que un dels escriptors que sempre anomen com un dels meus referents és Charles Bukowski. I de fet, el darrer capítol de la primera temporada està dedicat a ell i a la seva novel·la Hollywood. Sent sincer, me fa un poc de cosa anomenar aquest referent perquè Bukowski és un d'aquests autors que fa ràbia, no? Supos que per la seva senzillesa d'imitació, encara que això, imitar qualcú, no és fàcil. A nivell pictòric, és com dir que el teu referent és Basquiat. Però no me n'amac. A jo Bukowski m'agrada molt, sobretot la seva poesia. Bukowski s'ha etiquetat dins el corrent de realisme brut, però sabríeu anomenar un altre autor dins d'aquesta corrent? Avui vos duc un altre d'aquests autors, encara que per ell i altres sempre una etiqueta més específica, gòtic del sud, que no és exactament realisme brut, però estilísticament aquest autor s'hi podria inscriure perfectament amb una novel·la que qualificaré d'estranya. No per argument, ni per estructura, ni per elements emprats, perquè estem ratllant de realisme, sinó per on està ambientada, que ja ho veurem. Dedicam aquest capítol a Cos, de Harry Crews. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.

I comencem amb aquesta Eye of the Tiger, l'ull del tigre, de Survivor. Una cançó que convida a moure el cos, una cançó de gimnàs que me recorda en el Rocky de Stallone. I alhora, la seva lletra també m'ho serveix per introduir que alguns temes d'aquesta novel·la. La lluita per la supervivència i la recerca de la glòria. Cos parteix del sud dels Estats Units, una de les regions més importants del país, caracteritzada per una ruralitat extrema i blanca, de grans desigualtats racials i on la memòria de l'esclavitud perviu. També per l'alienació de les classes socials més baixes i de les minories, pel sentiment d'inferioritat respecte al nord, a causa de la guerra civil, per l'analfabetisme, per la violència, per el fanatisme religiós, una societat asfixiada per les drogues, l'alcohol, l'heroïna i per l'absència d'esperances. Estem ratllant de la white trash, el fem, la porqueria, la brutícia, l'escòria blanca. Crec que no fa falta seguir. Tots i totes tenim una imatge bastant clara a el que m'estic referint. I de, en aquest ambient decadent trobam la nostra protagonista, una jove secretària d'un gimnàs, qui, per fugir d'aquest món tòxic, malaltís, desesperant i desesperat, ho aposta tot a la glòria de guanyar el certamen més important de culturisme, equivalent a selecció de Miss Món o Miss Univers. Però el seu somni s'embastirà amb l'aparició de la seva família, que qualificarem de grotesca com a poc. És aquí on radica la meva estranyesa. Una novel·la ambientada en el món del culturisme pot ser interessant? Anem a esbrinar-ho.

Durant aquestes temporades, hem insistit molt en la importància dels començaments. Aquesta novel·la té una de les escenes més brutals, salvatges i fins i tot polèmiques que he llegit mai. El certamen està a punt de començar, però per poder inscriure's en ell s'ha de tenir un pes determinat que la nostra protagonista no té. Li sobren un parell de quilos o treballa no tant. El seu entrenador li dona una solució. Pren-t'ho com una sessió d'entrenament, va dir en Russell. M'ho va dir un amic, en Duffy Dieter, i he acabat per creure'l. Follar no és més que una altra sessió d'entrenament. Russell, jo. Ell la va sacsejar, no de forma violenta, però tampoc amb tendresa. No ratllis, escolta. Has de posar tot el teu cor en això. El teu cor. Tu has de treballar. Vols aigua? Vols llepar un agradable i fresc glaçó de gel? Idò, aquí és on tu has de guanyar. Guanyar-t'ho aquí o no ho obtindràs. I així, allí mateix, en l'asfixiant habitació de l'hotel Blue Flamingo, en el centre mateix de Miami Beach, es va iniciar una dansa extravagant per un decilitre d'aigua. Una ofensiva violent plena de floritures i retorciments que va fer que el cap de Nashiril retronyís com un campanar. Russell la va manipular amb la mateixa facilitat amb la que hagués manipulat una fieta sense deixar d'exhortar-la. Treballa tu, maleïda sigui, treballa tu! Podeu imaginar com de desesperada d'estar una persona, una dona, per acceptar tenir sexe amb una altra, per tal de fugir del forat on està ficada? Com de podrit, degradat i malparit que és el món en el que viu? Perquè aquest món és el que trobarem a cos. Malaltís, irracional, grotesc, amb el que podem ratllar de poètica del grotesc. I aquest món no té res a veure amb el gran somni americà, sinó és més bé el mal son americà. Un món ple de personatges que revelen els aspectes obscurs de les profunditats de l'ànima humana, d'actituds morals ambivalents, com aquest entrenador en aquesta escena, sexualitat mal entesa o personatges erràtics, exagerats o ridículs, que no fan més que expressar aquesta absoluta desesperança. Anem a veure un exemple d'aquest grotesc en la descripció d'un d'aquests personatges que, amb el seu nom, ja ho diu tot. Quan el motor va complir 12 anys, ja tenia quasi tot el pèl que arribaria a desenvolupar i en moltes ocasions, totalment en contra dels seus desitjos i causant-li un gran dolor, ella, sa mare, l'observava treballar a sa granja amb una camisa i li sobrevenia el següent pensament, completament format i irresistible. Camina, ratlla i sagna com un fiat, però si no és una bolla de pèl, que baixi Déu i ho vegi. L'únic inconvenient era que sa seva mare no suportava sa idea de tocar-lo. Però, sent tan bona mare com ho era, va mantenir el secret i mai ho va revelar. El gòtic del sud deriva de la ficció gòtica, narracions on predominen elements estranys, de misteri, sobrenaturals o de terror, destacant aspectes medievals, macabres, mòrbids o grotescs. Tot i que en l'actualitat encara s'escriuen relats d'aquest tipus, òbviament també existeix aquesta línia de la que ja hem ratllat, que descriu aquest món desesperançat que sembla no tenir escapatòria. I una altra obvietat és que hi ha tants estils com a autors. En aquest cas, Crews té un estil molt directe i cru, àgil, dinàmic i enèrgic,
on predominen els col·loquialismes, el dialecte recnec, literalment coll vermell, per estar cara en el sol, fent referència a aquest estereotipus d'homo blanc, de sud i interior, amb pocs ingressos i etc. Amb un to obscur i amarg, en el que destaca aquest grotesc, com ja hem dit, però en el que també trobam molt d'humor, descripcions de la bellesa i reflexions profundes sobre la boja i absurda desesperació de fiar la vida sencera a una única carta. En el triomf de la glòria per elevar-se per sobre la rutina i la vulgaritat. Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell, però no va acabar de fer-ho perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en sa presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món. Cos, de Harry Crews, exemple d'escriptura de salvació personal. Si no s'hagués posat a escriure, segurament l'haurien trobat mort a sa cuneta de qualque carretera perduda. És una novel·la que fa envestir dos mons extrems, el d'esculturisme i el d'aquests ignorants de coll cremat, amb violència i duresa, per ratllar de societat de consum, de sa cultura i tirania de sa bellesa i, com no, de sa mentida de somni americà. Una novel·la també controvertida, descoratjadora, que te fot una cosa en els genitals per posar-te de genolls, perquè deixis de fixar els ulls en el cel daurat de sa glòria. No hi ha glòria en aquest món. Que desvela els aspectes més sòrdids de sa ànima humana, mos mostra sa veritat incòmoda. Com va dir Crews a sa seva darrera entrevista, mira, si la teva intenció és escriure sobre sa tendresa, sa llum i tota aquesta merda, millor que trobis feina en el Hallmark.

I fins aquí el capítol d'avui. Acabarem amb un altre consell que va donar Crius en els seus alumnes d'escriptura a la Universitat de Florida. Si vos voleu dedicar a això d'escriure, per l'amor de Déu, tracteu de fer-ho de manera despoada. Tracteu d'escriure la veritat. Tracteu de ficar-vos davall de tota la impostura, de totes les excuses, de totes les mentides que vos han estat contant. I no demaneu disculpes. Així que, si m'estàs escoltant i escrius, ja ho saps. A fer caure totes les mentides que se m'us han contat. I com que hem estat ratllant de gimnasos, i encara que jo no som gaire fan d'ells, fer un poc d'exercici està bé. Només un poc, que jo ja som vell. I m'us anem a moure amb aquesta Hey Boy, Hey Girl de Chemical Brothers. Fins la setmana que ve, en el que tindrem aquest capítol diferent, en el que mostrarem la recepta per ser el millor poeta del món, però en sa que ningú t'entendrà, ni tan sols sa puntuació. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos veiem a ses paraules escrites. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot, aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or, és l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.